ai plantat a casa un ploi tabac, assicuren l'han d'estar. El papà amb l'aix ai peit me boxa, escadi l'ai en mei qui sense sac, que hi quitrara en l'op divates, asilat me rossono sono bomba. Ai va se man fa ni carca ni capi, mare zelde ur beide gebracht, vor ur loch en haar kom beis.